Porque solo escucho punch beat. Solo escucho punch beat.

és els reals han arribat fins aquí. Fins aquí el Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.

millors disjòqueis voltant per les festes més potents. Si vols que s'aturin a la teva, entra a flashfm.cat. Flash FM. Flash FM. Són

0: Molt bé, molt bé. Mira, aquest aplaudiment per aquí, mira, molt bé. Ei, bravo. Bravo. Bravo, aplaudeixo jo també. Són aplaudiments pel Baby Wow. El nou número 1 de Flash FM es va coronar com a tema principal del Calibre 45 ahir a la tarda amb l'Edgar Manchado aquí a la nostra emissora. I és per això que la fem servir per obrir nova hora de ritme en aquest matí de diumenge. Què tal, família? Vinga, va, som-hi, Baby Wow, wow, wow. This is Flash FM. Aquí estem, tu, després del Maxi Flash, tota la nit sessionar cada Héctor Ortega, que per aquí, que per allà, una mica de reggaeton, una mica de techno, una mica de no sé què, una mica bachateta... Bueno, escolta, anem a centrar-nos, nova hora de ritme que comença aquí i ara. Soc el Maravalle i us duré fins a les 8 del dematí, tu, ni més ni menys.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, podeu esperar el bo i millor del nostre ritme, per tant, sisplau, que ningú desconnecti, eh? Si encara esteu tornant de festa, si aneu al curro, si esteu per aquí, si esteu per allà, som la vostra emissora, som la del ritme. Tenim aquí l'Omar Kurtz amb el Coco.

Sí. Quina barra que té aquest tio, quina barra, quina cara tan dura que té el Quevedo. Jo, si visqués allà a les Canàries, un arxipèlag al mig del mar, ple de platgetes, gent de bon rotllo, temperatura estiuenca tot l'estiu, doncs mira, jo tampoc me n'aniria d'allà ni borratxo, tu. És el que ens explica en aquesta cançó que trobem al seu àlbum del Baifo, passant ja més d'un quart d'hora de les 6 en punt. Som-hi! Va, que tindrem per aquí el Rau Alejandro i el Bizarrap amb el Baby Hello. Big que esta story que subiste a tu close. Ja sabeu, no? Vaya tamarro, millor que la cantin ells que no que la canti jo, també et dic, eh? Abans, aquesta novetat com un piano, boníssima, reggaeton d'aquest de Toma Pan i Moja, tu. És a la Noel AA al costat de Roa. Es diu Vamos a ver, l'escoltes a Flash.

Aquí estem, provant la meditació, però per oblidar sus besos se necessita droga, es necessita aquí, bueno, coses que a aquesta hora no venen a cuento. Són el Mora i el Zetangana amb aquest tema que es deia droga. També havíem escoltat el Lucho RK i la seva novetat Aire, el Shakira amb el Soltera, o fins i tot el Quevedo i el seu Sin Senyal, un clàssic ja també. Anem a bon ritme aquí a Flash. Jo també he intentat meditar, sí. I no funciona, ja us ho dic jo. En qualsevol cas, ens apropem a les 7 del matí aquí a La Camana, a la del ritme. Com esteu per aquí, família, sí? Doncs va, que d'aquí no res tindrem el limbo del Daddy Yankee, ja veuràs. Ens partirem l'esquena intentant passar-lo. Abans, el David Guetta amb el seu remix d'un tamarro que es deia Gone.

0: Que bona que és, m'encanta aquesta novetat del Maluma i de la Shakira. Es diu Agua, a mi em dóna vibres una mica de Shakira Old School. Sobretot de la cançó aquella de Rabiosa. Rabiosa. Oh, quin tamarró. Doncs aquesta que sents per aquí es diu Aigua, Agua, de fet, i és el mega crack de la setmana a Flash FM. Enhorabona a ells dos. This is Flash FM. Hem obert nova hora de ritme amb aquests colombians que es passaven per aquí, eh? Tu, déu-n'hi-do, com hi anem aquest matí de diumenge 11 d'octubre del 2026, família. Vinga, va, anem a aprofitar aquest últim dia de la setmana per fer cosetes xules, per escoltar bon ritme i per fer tot el que us tingueu proposats. Va, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, i després del mega crack anem amb una cançó que, de fet, va ser número 1 fa un parell de setmanetes, el Talk to You dels Another. Una mica de house-ete, una mica d'electrònica premium, 5 estrelles sonant aquesta hora aquí, al poder del ritme. Va, puja el volum, que no et faci mandra, som-hi.

Un absolut clàssic, eh? Un imprescindible de la música catalana, el Camins del Sopa de Cabra, amb aquesta actualització, aquest remix fet el 2026, al costat de la Su i del Món DJ. Són ells, el Sopa de Cabra, passant-se per Flash FM. Hi ha coses que, si me les arriben a dir fa un temps, t'hagués dit ni de conya, doncs pues mira... Aquí teniu el Sopa de Flash, tu, clar que sí. Vinga, va, d'aquí no res tindrem la Noel AA amb el 6ix9ine, el seu col·lega, el Tekashi, amb el Mala, sonant a Flash. També Shakira i Burna Boy, el seu Dai Dai, però primer anem cap a Puerto Rico. Va, som-hi. Allà ens esperen el Clarent i l'Omar Kurtz, amb aquesta novetat molt pepina, també. Es diu Ojos Brujos, l'escoltes a Flash. Hey.

matí amb el Batman i que ens porta cap a Nova York. Lo tienes que mover, ver. Aviam què veig jo, com ho moveu, això. Ara, i tu, com hi aneu d'aquesta hora, tu? Hòstia. Vaja, porteu el ritme a la sang, eh? Home, es nota que sou flaixeros, flaixeres premium, a aquesta hora connectats. Clar que sí, ja m'agrada, ja. Vinga, va, que tenim més ritme entre mans. El Rilsowski, per exemple, amb el Malibu, sonarà d'aquí uns minutets, però abans és moment de tornar al nostre arxipèlag preferit. Des del Baifo ens espera un altre cabra. Després del Bad Bunny, que també és la cabra, doncs el Quevedo també. El Baifo, el chiquillo, el caprichoso. Va, fot-li, nano.

0: És el ritme Latin House. Si aquí a Flash parlem de Latin House, hem de parlar sí o sí de Lugel, el noi aquest, el productor marsellès, des del sud de França, conquerint tot el món amb la seva música i les seves festes, que es diuen Make the Girls Dance, fes ballar les noies. I no vegis tu, allà ballen les noies, els nois, i balla toquisqui. Si hi heu anat, ho sabreu, clar que sí. Aquesta es diu Moving to the Sun, la fa amb la Ultranaté. I a mi em serveix per anar acomiadant ja aquesta edició matinal del Poder del Ritme. This is Flash FM. Perquè ens apropem a les 8 del matí d'aquest diumenge i ja sabeu que a l'hora en punt s'hi posarà el Miquel González amb la sessionaca especial per tota aquesta penya que aneu a fer esport i us fa falta una mica de ritme al Flash Running. Vinga, a partir de les 8, ja ho sabeu. Jo m'acomiado. Apa, que tingueu bon diumenge.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyors i senyora, jo me'n vaig, per exemple, amb la Lola Índigo, amb els Figaflaues i la Muixca, que sonaran per aquí en els propers minuts. I també aquesta versió xulíssima del DJ Clan del Café con Ron, del Bad Bunny, en versió una mica més Latin House. Apa, xau!

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes.

0: Si vas al gimnàs i sents això...
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM. Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 9.

0: Tenim per aquí el Maluma i la Shakira dient que necessiten agua, eh? Agua, agua, necessito, clar que necessiten aigua després de l'ambient tan calent, que ens han deixat aquí a Flash FM amb aquesta batxateta. Ja per començar, molt bé al matí, també, per cert, se'ls ha vist molt i molt juntets, ballant aquesta batxata en directe als seus concerts i que es podrà seguir fent en aquesta nova data sorpresa que ha incorporat la Shakira pels darrers concerts que queden a Madrid, on hi ha convidat el Maluma, així que, escolta, ho podrem veure tots en directe. This is Flash FM. Vinga, va, que hem obert una nova hora. Què tal? Bon dia. Són les 9 del matí d'aquest diumenge, que espero que estigui anant molt i molt bé i ho hem fet, doncs, amb el megacrack d'aquesta setmana. I al Calibre 45, l'Edgar ja ens ho va dir, no? Tenim per aquí agua per estona aquesta setmana. Liderant les llistes, aquí de Flash FM, encantadíssims de tenir-los per aquí. També, doncs, l'univers, no?, que s'ha creat allà la Shakira a Madrid, la seva pròpia ciutat, imagina.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Vinga, va, la Mireia Molina, aquí estic unes quantes horetes, fins a 3 de la tarda, carregant el poder del ritme. I, escolta, seguim, no?, deixem de banda una miqueta la Shakira i ens anem amb el Quevedo i les Nueva Línia, va.

pràcticament 2 anys i, escolta, és una d'aquelles que ningú sap quan va sortir, però que tothom la coneix, eh? És una d'aquelles que no passen de moda, que ens encanta recordar-la, eh? Aquí a Flash FM. Sembla que després han fet més música junts, eh? Aquests tres que els hi va molt i molt bé i és normal després d'aquest gran èxit. Escolta, estem fent boca, eh? Ara amb la plena de Qui no res amb una batxateta, però escolta, toca accelerar-nos, no? Una miqueta, posar-nos a ballar com Déu mana. Flash FM. Justament per això tenim per aquí els germans, el Dimitri Vegas i el Like Mike, per posar-nos a ballar una miqueta de màquina.

0: 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Som This is Flash FM.

Formando el Degenere, estan el Mike Towers i el Benny Blanco, aquest duo, aquest tema del 2024. Fa dos anyets que estem ja davant d'un dels temes més escoltats del Mike Towers, és el seu Degenere amb el Benny Blanco. Un duo d'aquells que no passen de moda, un duo d'aquells que ens encanten, com aquest que arriba aquest 2026. Dues artistes, dues cantants, dues reines i una col·laboració que feia molt de temps que tots estàvem esperant. Doncs escolta, al final ha resultat. Tenim per aquí la Lola Índigo i l'Anna Mena. Ja deien que volien col·laborar juntes i aquest 2026 no ens han pogut portar res millor que la cançó del Petit Oa.

hem d'aprofitar que estem a diumenge, que estan per aquí la Elena Rous i el Manuel Turizo perquè ens diguin doncs, la seva rutina de dilluns a diumenge doncs, per veure si ja que estem entrant a una nova setmana ens poden donar idees o no. També et diré que la seva rutina es basa en estimar-se molt, fer-se petons i mica s'ho repeteixen, marxen a la platja que penso que ja no fa la temperatura, doncs, bueno, potser podíem

unes quantes idees, d'ells, també t'he de dir. Està molt bé, que s'estimi moltíssim, clar que sí, aquí a Flash FM, tant de bo poguessin fer el mateix, tots, també et dic, que facin el que vulguin aquests dos a fer-se petonets on vulguin. Nosaltres seguim aquí amb el poder del ritme a la que mana, mentre aquests dos se'n van allà a fer-se petonets de parelleta, perquè tenim per aquí el Bad Bunny, el puertorriqueny, que ve a donar-nos un avís, ve a dir-nos el seu EO.

Tenim per aquí el Lucho RK des de fa unes quantes setmanes dient que me tiene sin aire i que li falta l'aire, i és normal, després de la temporada en solitari que s'està marcant i veient com està creixent exponencialment la seva carrera fent música en solitari. Aquí encantadíssim de tenir el Lucho RK, normal que li falti l'aire, si no para de cantar amb aquest tema, copeta per tot arreu, també aquí a Flash FM. Està clar que s'ho ha de fer mirar perquè haurà de seguir cantant una temporada més, aquí a la que mana. Tenim per aquí el Belé, d'altra banda, que està dient que tot això no tiene sentido, tot això que està passant, ja ens ho diu.

Nostàlgia és el sentiment que tenim tots ara mateix escoltant aquest tema del 2019 de l'Ozuna, el J Balvin, de Yankee, l'Anuel, el Farruko i tota la companyia, etcètera, etcètera, etcètera. Són pràcticament tots els artistes que passen cada dia per aquí, per Flash FM, es van juntar i van portar-nos aquest tema fa ja ara 7 anys, eh? Un d'aquells que no s'obliden, un d'aquells que és icònic, és el Baila, Baila, Baila, el remix, eh? Escolta, seguirem ballant aquí, clar que sí. O igual que ho fèiem, eh? Feia uns quants anys a les discoteques quan sonava aquest tema i que pel que sigui no passa de moda perquè continua sonant aquí. Vinga, va, ballem ara, ja que parlem de ballar d'aquí, no res amb l'escapop de Monhunters, però abans amb el JC Reyes, que el tenim per aquí també, amb un dels seus temes més coneguts, tot i ser dels seus darrers èxits. És el Loquita, sonant aquí a la que mana.

0: El Me Gustas Demasiado y Te Pienso Demasiado torna a sonar aquí a Flash FM per obrir una nova hora, la Karol G, la Jude Line i el Rusoski, com sempre, el top més alt també de Flash FM ara. This is Flash FM. Sonen els pitus, com ja he dit, hem obert una nova hora amb el Baby Wow. Són les 10 del matí i, escolta, si està sonant és perquè ha tornat aquí la setmana passada, no l'altra, va arribar a ser el Mega Crack i ara és el número 1 aquesta setmana.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Encantat de tenir per aquí aquest trio i també aquesta Bizarrap Music Session, la número 0. No la primera, però sí una de les més sonades.

Conmigo te puedes desahogar. L'heu escoltat, eh? El que ens diu el Mike Towers, el de Puerto Rico. La seva novetat, el Carita Felida, està molt content i diu que conmigo te puedes desahogar, explicar-li els nostres problemes perquè som especials per ell. Penso que potser ho és més la noia de la que parla la cançó, però escolta, què passaria si ara mateix agafem el nostre Instagram i li escrivim al Mike Towers? Ens contestaria? Jo crec que no. Sigui com sigui, deixem el Mike Towers. Ens encanta aquesta proposta. Ja sabeu, si teniu problemes amorosos, de família, de diners o el que sigui, li voleu explicar, endavant, que potser us contesta, eh? Flash FM. Feu el que vulgueu, nosaltres seguim aquí a la que mana, parrejant ara amb el català, amb la IEM, des de Salou, que de fet ens està dient te vi perriando, és un avís que ens fa, i de fet no s'equivoca. Vinga, va, sona aquí a la que mana.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
6: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
7: Colores. Yo. Let go.

Tenim per aquí, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu del 2026, L'Ugel, des de França. Sonen aquí a Flash FM. El seu Moving to the Sun, clar que sí. Mira quina cançó que maca que ens acompanya en aquest matí de diumenge, aprofitant que per fi han marxat les pluges, eh? Vinga, va, deixem de banda L'Ugel. D'aquí molt poquet tornarem a ballar un merengue, eh? Però abans, el Caro i el Justin Quiles. Estan per aquí perquè té un objectiu molt clar, que és el que hem de fer, sobretot un diumenge. Ells estan aquí dient que volen olvidar-se de tot, volen desconnectar, volen passar-s'ho bé. Doncs escolta, que facin el que vulguin aquí a Flash FM.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: ¿Qué pasa contigo?

Un himne d'un duo icònic, si em pregunten. La Karol G i la Bitxota amb la Nicki Minaj, d'aquells que fa molt de temps que no es veuen, és la Tusa, un d'aquells, sens dubte, himnes per totes les dones i homes del món, que ens encanta cantar-lo a dia d'avui, pel que sigui, continua sonant, aquí a Flash FM. Com ens hem posat contents a la Tusa, tenim per aquí els Tallets, els del Maresme, que també estan molt contents i ens ho volen dir. Flash! Ells també estan molt contents i, de fet, volen compartir amb nosaltres en aquest matí de diumenge el seu secret per arribar.

0: Tenim per aquí el Zanot Real 54 Ultra amb el Talk to You, per posar-nos a ballar una miqueta, per anar escalfant motors, que són ja les, pràcticament les 11 del matí, queda un quart d'hora, i escolta, sempre està bé recordar aquesta cançó que continua petant a Flash FM, però que, a part, a més, ha sigut, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu del 2026, eh? I parlant de cançons d'estiu, també ara en venen uns altres, eh? El Juan Magán i l'Omar Montes. El Juan Magán feia uns anys portava el Bailando por ahí. Flash! I ara, doncs, aquest 2026 ha volgut fer-ne una nova versió, diguem-ne, amb l'Omar Montes, que es diu Ayer la vi. La veritat és que no s'han trencat molt les banyes amb el nom, però bueno, aquí sona la que mana, eh?
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Tenim per aquí el Los del Espacio, que concretament són 5 integrants, eh? El Duc i l'Emília, el Lil Kill, el Tiago i la Maria Becerra. Per tant, si volem anar a l'espai amb ells, no hi cabem en un cotxe, hem d'agafar una furgoneta, un cotxe de 7 places com a mínim, per marxar cap a l'Espacio des de Flash FM, eh? Vinga, va, nosaltres d'aquí, des de l'espai, tornem aquí als estudis de Flash FM, perquè està per aquí el Farruko amb la Gracie i l'Steve Aoki. I és que després del Pepas del 2021 han volgut tornar-ho a fer i aquest 2026 ens porten doncs, una nova cançó d'aquelles que ha sonat tot l'estiu. És el Yapa, que sonen aquí a la Quemana.

0: Agua, agua, que tengo sed, necessita la Shakira, eh? Amb el Maluma, juntament, que per ser normal que necessitin aigua, perquè se'ls ha vist molt i molt juntets ballant aquesta cançó als seus concerts junts, per cert, i ara més la Shakira, que ha posat una data extra pels concerts de Madrid i que ella s'ha instal·lat allà, ha muntat una ciutat sencera, eh? A la capital... This is Flash FM. Hem obert una nova hora amb aquests Ode, són les 11 del matí d'aquest diumenge i, escolta, si hem obert hora amb aquests ritmes llatins, el Maluma i la Shakira ballen molt i molt juntets, doncs, escolta, vol dir que és alguna cosa important, no? És el megacrack d'aquesta setmana, així que necessitaran aigua tota la setmana, eh?
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina fins a les 3 de la tarda aquí, eh? Com sempre, i ara també, doncs, amb el Golpito i les Nueva Línia, que ens porten una cançó maquíssima, des del Baifo.

Adam, estem aquí aquest diumenge, ja pràcticament tocant el dilluns, però per sort és pont, així que escolta, podrem seguir gaudint del poder del ritme. Moltes hores més, també tot el dilluns sencer, l'Ugel, des de França, un d'aquells temes que ens fan ballar, tot i que siguin les 11 del matí, És un tema que, per cert, seguríssim, podreu escoltar el 17 d'octubre a les festes Flash, a la Fira de les Bruixes, a Martorell. Quedeu-vos amb la data, sobretot, ja ho sabeu, a la Fira de les Bruixes, a Martorell, amb Héctor Ortega, el Sergi Domena i el Miquel González, el 17 d'octubre. I escolta, també la que podreu escoltar segurament és aquesta, del Rels Vi, el Tu Vas Sin.

0: que té el meu nom. Però que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: 93.8.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

0: icònica, la Lola Índigo, amb el Quevedo, que podia sortir malament, o sigui, absolutíssimament res, és el tonto, el 2023, a veure qui és el tonto que s'atreveix a deixar a la Lola Índigo. Vinga, va, nosaltres tenim per aquí a Plaza FM un artista que des de fa uns mesos ha començat la seva carrera de fer música en solitari. Ha decidit allunyar-se de les col·laboracions que ha fet fins ara, que per cert són tot pràcticament artistes que sonen per aquí per la que mana, i ha decidit començar a fer música doncs, en solitari i ens porta temes com aquest que ve ara aquí, eh? Justament per això tenim el Lucho RK, que és aquest cantant, aquest artista, que porta ja des de fa, doncs, escolta, unes setmanes, uns mesos, dient que li falta l'aire. Suposo que de tant cantar i de tant petar-ho per tot arreu, són aquí a la que mana el seu aire.
1: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tatar.

seva platja tropical ideal al Carib. Aquí sonant a Flash FM, eh? Doncs nosaltres ens deixem teletransportar per l'Omar Curs, tot i que seguim esperant. Ell fa una mica de bomba de fum, no? Fa una mica de desaparèixer perquè no ens vol dir encara quan vindrà aquí a Espanya a la seva gira. De moment, però, deixarem que faci el que vulgui amb el seu coco, perquè tenim per aquí el Kid Voodoo i el JC Reyes, duo icònic amb el seu...

que tu eres pa mi i jo pa Titoa, icòniques de Lola Índigo i l'Anna Mena, que feia molt de temps que volien col·laborar juntes. I escolta, quin regal que ens han portat aquest 2026, cançó que, per cert, ha sigut al setembre 3 setmanes seguides al número 1 de la llista a Flash FM. Doncs escolta, alguna cosa estaran fent bé, no?, amb la cançó de l'Anna Gueta, el Titoa. És una cançó d'aquelles que d'aquí uns mesos, ara que comença ja a fer fred, la recordarem amb molta nostàlgia, perquè va sortir no fa molt, no ha arribat a ser cançó de l'estiu, però sens dubte una d'aquestes que aposta molt a quedar-se tota la temporada, almenys aquest 2026, i va per llarg. Deixant de banda això, tenim, per cert, una de les que sí que ha sigut cançó d'aquest estiu d'aquest any, del 2026. Des de Puerto Rico ens arriba el Mike Towers, que ens ha portat, sí, és veritat, la seva Bizarrap Music Session, ara la seva novetat, el Carita Feliz, col·laboracions, però una que, sens dubte, ha sonat molt i molt també aquí a Flash FM i que ara recordem és el Un Anar Más.

Importantíssim sempre que s'acompleixin totes les lleis, que per alguna cosa estan, però escolta, el Jay Cortez i la Noel Doble aporten des del 2021, des de fa 5 anys que diuen que s'acabó la ley seca, és l'única llei que ells es creuen amb el poder de poder incomplir-la, Però bueno, que ho facin ells, vosaltres no, porteu-vos bé, sisplau, seguiu sempre les normes, que aquests dos perillosos ja sabem que sempre fan el que els dona la gana. Tot i així, les recordem, aquí a Flash FM, aquest tema d'aquells que ens posa a parrejar a dia d'avui a totes les discoteques, Vinga, va, tenim per aquí el francès, el Mauvais de J.O., que fins la setmana passada, bueno, fins fa no res, teníem per aquí el Maladí Maladí, que era el número 1. Doncs escolta, l'han desterrat, però no passa res. Tenim per aquí el Mauvais de J.O. amb classes de francès gratuïtes per tothom amb el seu pile.

0: Baby Wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado, eh? La Karol G, és a dir, la Bitxota, amb la Judeline i el Rusowski, tornen a estar al top més alt, de les llistes de Flash FM, tot i que he de dir que mai han marxat. This is Flash FM. Sonen els pitos, eh? Fa ja unes setmanes era el mega crack aquí, i tal com ho vam saber, calibre 45, doncs escolta, ahir va ser el número 1, i és que aquest trio ha arribat a ser el top 1 mundial, ho està patant encara a dia d'avui per tot arreu, doncs els hi donem el privilegi, no?, de que sonin aquí a la Quemana unes quantes setmanes més, bastant, així que tindrem Baby Wow per estona, eh? Hem obert una nova hora, són les 12 d'aquest diumenge, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: S'apropa l'hora de dinar, és hora encara de fer un vermutet, eh? I per això tenim per aquí el Flashy Ice Cream i els 30 UFAM, que ens conviden directament, doncs, a menjar a picar una miqueta, eh? Concretament a menjar dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

ballant, eh? Des de França ens arriba l'Ugel, com sempre l'encarregat de portar-nos a nivell electrònic aquí a Plus FM les cançons de l'estiu, i aquest 2026 ha sigut aquesta. Ballant tots i totes, eh? Al ritme de l'E Moving to the Sun, que ja va ser hora de posar-nos a ballar una miqueta. I mentre estem ballant, toca afrontar un d'aquells problemes que costen, eh? I és que tenim Ale Quevedo, el nostre estimadíssim canari, que està molt i molt, molt obsessionat en dir que no vol marxar de les seves terres, que no, que no, que no hi ha manera, que li encanta Canàries i que no marxa. Això ens diu el Baifo, eh? El darrer àlbum que va treure el Quevedo, Ale Canari, ens arriba aquí directament. Ell ens ho està dient, almenys el tenim per aquí, eh? Diu que no vol marxar de les seves illes ni borratxo.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Som This is Flash FM. Flash.

Heu escoltat, no? Conmigo te puedes desahogar, ens ho diu el Mike Towers, el puertorriqueny. La seva novetat és el Carita Feliz, està molt content i per això, doncs, escolta, ens ha dit, podeu agafar si voleu desfogar-vos amb mi i expliqueu-me els vostres problemes, així que, escolta, teniu una opció, aquí present. Jo des de Flash FM no sé sincerament què passaria si ara mateix tots agafeu a l'Instagram i li escriviu al Mike Towers i li que us voleu desfogar amb ell. Potser no contestaria, només potser. És només una idea, Feu el que vulgueu nosaltres, però seguim aquí amb el poder del ritme, Com sempre, ja ho sabeu, ara una batxateta, per què no? Si parlem de batxata, és millor que parlem dels reis de la batxata, que són el Romeo Santos i el Prince Royce. Una de les cançons també d'aquest 2026, sens dubte, és el seu Dardos, sonant aquí a La Que Manda.

0: Poques combinacions, pocs acords en França han sortit bé. Escolta, aquest ha sortit perfecte, és el Casanova del 2023. Fa 3 anys que sona per aquí, que recordem a Flash FM, el Soul King, l'RUBFUB i la Lola Indigo, que es veu que està buscant el seu Casanova, tot i que penso que ja l'ha trobat. Han sonat els pitos, Són ja 1:15 d'aquest migdia, d'aquesta tarda de diumenge. Escolta, seguim nosaltres amb el poder del ritme. Ara, de fet, parlen també de relacions, de buscar l'amor, tal, però amb una parella que parlen això, d'un amor que ha sigut impossible. Ha sigut impossible, però tot i així han fet el possible per estar junts. Són la Tini i l'Ulises Bueno, que venen això, a parlar de dos amantes, però dos amantes dels bons, sense parelles per mig, ni terceres persones, ni res. Dues persones molt diferents que s'estimen molt i molt. Sonant aquí a Flash FM.
1: Esto dice así.

Un clàssic del reggaeton dels que ja no queden, el Juan Magán. Tornem al 2012, fa 14 anys que ens portava aquest Se vuelve loca, eh? Un d'aquells que passen de generació en generació i mai passa de moda. Vinga, va, nosaltres aquí a Flash FM, no l'oblidem, eh? Seguim aquí amb el poder del ritme, posant-nos a ballar una estoneta, que ja ens va bé. Flash. Tenim per aquí el David Guetta, que n'ha fet un remix del Tones and I i el Teddy Swims.

Tenim aquí el Lucho RK des de fa ja uns quants mesos dient-nos que lo tenemos sin aire, eh? Que me tienes sin aire. Mira, mira. Efectivament, el tenim sense aire i és normal després de la nova etapa musical en la que es troba doncs, fent cançons en solitari, doncs clarament haurà de cantar més del compte, eh? Però això li està anant molt i molt bé, recordem aquest tema, aquí a Flash FM, que per cert també és l'últim que va treure. Vinga, va, tenim per aquí el Camí, Somnis i Promeses, la nova versió a Flash FM.

Tita, que bonita te queda. Jo encara segueixo pensant de quina faldilla parla, però escolta, si a ell li agraden les faldilles, em sembla perfecte, eh? Que faci el que vulgui. Vinga, va, nosaltres seguim aquí una estoneta més amb el poder del ritme, ara amb dos perillosos que venen aquí a fer una miqueta de teràpia, eh? A dir-nos que tenen el cor trencat, tot i que jo ja us dic que no me'n fiaria gaire, eh? D'aquests dos, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz. Porten ja una bona temporada dient-nos que estàs de lejitos, que no m'has escrito ni va passar el rato, estan molt i molt tristos i tenen el cor trencat, a veure què ens expliquen, eh?

mateix la Shakira i el Maluma, eh? Ja ens ho estan dient, que ara mateix aquesta batxateta, aquests ritmes llatins, que per cert se'ls ha vist molt i molt juntets, ballant en directe a un concert de la Shakira, estrenant, doncs, escolta, aquesta cançó per primera vegada. És el Agua, Agua, necessiten agua, perquè l'ambient l'han deixat que crema, tu. This is Flash FM.

0: canàries, eh? Escolta, tenim per aquí el número 1, que és l'aigua de la Shakira.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Tindrem aigua per estona, però com us deia, de moment marxem cap a Canàries amb el Quevedo i la nova línia i el seu El Golpito, va.

Bonita i muchacha, te quiero. Ens igual la Isa i l'RVFV Patano aquest estiu també són aquí a Flash FM. De fet, ells ja sabien que ho petarien i així ha sigut el seu muchacha, Deixant de banda aquests dos perillosos, tenim uns altres dos, A un duo que ha tornat una miqueta a reivindicar el reggaeton de l'antiga escola. És Anuel AA, que per cert se li exigia que tornés a fer aquest reggaeton i ho està fent ara de la mà del Roa. Són aquí a Flash FM una novetat, Són ells dos que ens diuen Vamos a Bel. Vamos a ver, no, anem a veure, no. Vamos, sense S, Abel, amb L i no amb una R, Vamos a Bel.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: La música que t'agrada sona...
6: Flash!
5: Flash FM!

Tenim per aquí la Marina, que porta des del 2024 Estan morena, cançó de l'estiu des de fa ja 2 anys i que continua patant-ho en ple 2026 els figaflaues, i començo a pensar que la Marina en aquest punt està ja més que cremada, està torrada i comença a tenir una miqueta de problemes a la pell i si tant prendre el sol durant 2 anys seguits, Vinga, va, seguim ballant una estoneta, ens activem amb el Genote Real 54 Ultra, Deixem de banda la Marina, que descansi una miqueta, que es posi a la OM.

Moda, baby, que tú eres pa' mí y yo pa' ti toa. Poesia pura i dura de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Aquesta col·laboració tan i tan esperada, sens dubte, aquest 2026, que ens porten totes juntes la cançó de l'Anna Guet, o també la cançó del pa' ti toa. Vinga, va, nosaltres deixarem davant d'aquestes dues, que els hi va molt i molt bé juntes, perquè toca una miqueta parrejar. Molta estona, que no parrejàvem aquí a Flash FM i ara és el moment de fer-ho concretament amb el Ryan Castro, el Capo i el Gangsta, i una de les cançons de l'estiu de l'any passat que continua petant-ho per tot arreu. És La Villa, sonant aquí a Flash FM.

sonéssim, per favor, a l'Eplan B, el 2015. Recordem aquest tema, un d'aquells himnes del reggaeton clàssic, que és el Fanàtica Sensual. Se'n posen, sens dubte, els pèls a punta, tu. Deixant de banda el reggaeton antic, que sempre va bé recordar-lo aquí, a la que mana, ara tenim per aquí el Quevedo, a tot això. El nostre estimadíssim canari es troba ara mateix en un punt dedicant-li tota la seva vida a les seves terres i ens sembla perfecte i també fent col·laboracions molt i molt bones. S'ha de dir, ens porta aquest disc al Baifo, l'abril va sortir.

0: Tornem a tenir per aquí a Flash FM la Carol G, la Jude Lane i el Rujowski, tot i que s'ha de confessar que realment mai han marxat. És amb el seu Baby Wow. This is Flash FM. El Baby Wow torna, això sí, a obrir una nova hora. Són les 2 de la tarda del migdia d'aquest diumenge i sent obert hora és perquè torna a pujar una miqueta cap amunt. Va ser el mega crack i ara és el número 1 aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Tenim Baby Wow per estona i també el que tenim és el Bad Bunny dient-nos des de ja fa un anyet que vol fer un viatge. Així que, escolta, l'anem a buscar a Puerto Rico i marxem de viatge.
2: Nueva York!
0: Vol marxar, efectivament, cap a Nueva York. Des del seu debut Tirar Más Fotos ens arriba una de les seves cançons més icòniques que ha sonat per tot arreu. Així que, escolta, bon moment, de recordar-la. Per aquí, per Flash FM, ens anem cap als Estats Units, no cap a Nueva York, no, cap a Nueva York.

Això diu el Mike Towers. Des de Puerto Rico, ja ho he escoltat, agafeu paper i boli, i el seu Instagram, que pràcticament tothom coneix, perquè diu que conmigo te puedes desahogar, així que vinga tothom a explicar-li els seus problemes amb la família, amb els diners, amb els amics, o potser amb les relacions, tot i que penso que potser amb les relacions, no sé jo quina mena de consell us donaria, si és bo, sí o no, podeu provar, a veure si us contesta. Vinga, va, nosaltres aquí a Flash FM seguim una estoneta més, ara parrejant de la mà de la IEM, el de Salou, directament ens arriba. Això, i és per seguir parrejant una estoneta més aquí a Flash FM, No ho dic jo, ho diu ell, que la cançó que ens porta es diu Te vi perreando, crec que té una mena de càmera o algo instal·lada aquí, perquè efectivament estem parrejant fins al terra amb aquest home,

0: Un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

Tenim per aquí el Lucho Recà una vegada més aquí a Flash FM, doncs escolta, dient-nos que me tiene sin aire i que li falta l'aire. Jo, de veritat, ja ho dic sempre, pateixo perquè toma. És normal, que estigui cantant, aquesta és la seva novetat, també una nova etapa musical, però escolta, alguna cosa hem de fer amb aquest home, Deixant-lo de banda que es recuperi, tenim per aquí ara mateix a l'Abad Gyal, una combinació que arriba juntament amb el Chencho Corleone, Catalunya i Puerto Rico, units per una nominació al Latin Grammy, El 12 de novembre d'aquest 2026 podrem veure si s'emporten el Latin Grammy amb el seu xoque, sí o no. No només això, sinó que el Pussy Que Mana també està nominada al millor àlbum, al Màscara, on hi entra aquesta cançó que tenim per aquí, a la Que Mana, efectivament és el xoque. És una amiga, va, moltíssima sort per aquests dos perillosos aquí que són.

0: punta amb aquesta cançó. El Si antes te hubiera conocido, un himne de la bitxota ja de fa unes quantes temporades i que, sens dubte, pràcticament tothom se sap de pe a pa. Mare meva, quin tema, per favor, per cantar-lo. Ben alè, clar que sí, són aquí a Flash FM. Deixant davant de la bitxota, que li estan anant molt i molt bé en la seva nova etapa musical i el seu darrer disc.
1: Flash!
0: Tenim per aquí el Belé, que efectivament confirma això. Diu que no tiene sentido tot el que està passant.

una platja molt i molt coneguda, sobretot per la gent que escolta reggaeton i que els agrada el Quevedo. Quin gran tema, per favor, eh? Ens han posat de molt bon humor, eh, aquests dos, tant de bon humor que han aparegut per aquí, el Dani Sixit i el Lizkit, que estan demanant una cosa molt i molt concreta des de fa temps. Ells diuen que sempre volen estar amb la gent que estimen i que volen, sobretot, que s'aturi el temps.

cançons d'aquest estiu del 2026. És el Talk to You, arribat a pràcticament tot arreu. També està al top més alt de la llista de Flash FM i ara, doncs, la recordem. Passarem de banda a l'electrònica i posar-nos a ballar una estoneta perquè tenim per aquí el Mora i el Cetangana, que necessita la nostra ajuda perquè també tenen el cor trencat. No sé què els hi passa a aquests homes avui dia, que... Diuen que han fet tot el possible per oblidar la persona que estimen, han sortit de festa, han fet teràpies, han quedat a casa, han parlat amb amics, però que només els hi funciona la droga. No els animem, ja, en això. Últimament.

0: ha passat a ser aquest David tirar més fotos del Bad Bunny. Des de Puerto Rico, el conillet dolent, al febrer de l'any passat, ens portava aquest regal. Ho ha patat per tot arreu, totes les gires per tot el món i també aquí a Flash FM. This is Flash FM. Han sonat els pitos, són pràcticament les 3 de la tarda. Això vol dir que a mi em toca marxar a dinar, però no passa res, perquè demà continuem, demà festiu, de 9 a 3 també de la tarda, aquí a Flash FM. Vinga, que vagi molt bé.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Jo marxo, però us quedeu amb l'Armand Maravaller, que està aquí entrant a l'estudi, i també amb el Ferruco, la Gracie i l'Steve Aoki.

0: Va, sisplau, faceros, faceres, doneu-li una càlida benvinguda a aquesta cançó, que és el nou mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Es diu Agua, el firmen la Shakira i el Maluma, duet de colombians que s'estan coronant amb això. Agua, que tengo set. This is Flash FM. Amb això arrenquem nova hora de ritme aquí a la cama, en aquest Flaxeros, Flaxeres. Bueno, escolta, us explico. La Mireia Molina ha sortit escopatejada cap a casa. Jo sóc el Maravall i aquí comença la meva marató musical, que em durà fins a les 9 del vespre amb vosaltres. Va, som-hi!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Va, que és diumenge, 11 d'octubre, demà festiu. Per tant, avui podem allargar fins l'hora que ens doni la santa gana. Avui la liem parda, ja veuràs. De moment anem cap a la Graciosa, amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Ella ya...

Molt bé, així m'agrada, eh? Us dono l'enhorabona perquè heu triat la banda sonora correcta per aquest diumenge. Mentre aneu pels puestos, mentre aneu por ahí, una mica de flash, mentre sona l'Ugel i aquest Moving to the Sun boníssim. Va, que seguim amb més ritme i si anem Moving to the Sun, doncs el que volem és una mica de raig de sol, no? Rayos de sol. Mira, el nou remix. Flash. Henry Méndez i companyia ja preparats aquí a Flash.

0: 8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

Al costat de les Nueva Línia, aquí tenim el protagonista principal de l'estiu 2026, el Quevedo, des del seu àlbum El Baifo, un èxit rotund. Aquesta es deia El Golpito. Vale, perfecte, molt bé. Camí de quarts de quatre, aquí a La Camana, aquí a Flash FM. Un altre tio que està molt en forma. I aquest hem de creuar l'Atlàntic per arribar-hi. És el Omar Kurz, des de Puerto Rico, al Boricua, des del seu àlbum Por si mañana no estoy. Aquesta es diu Coco. Puja el volum, va.

Que bona, que és aquesta cançó. No ens en cansem aquí a Flash d'aquest, l'original. Mua, maques, l'Emília i la Tini, tu. Aquest petonet se n'anava cap a Argentina i aquesta novetat que et proposo ara a continuació, tu. Perquè és moment d'escoltar la nova de Clarent al costat de l'Omar Kurz, des del nou al primer àlbum del porto-riqueny, que es diu No passa nada, hombre, té diverses featurings, diverses col·labos, i aquesta l'ha fet amb el Canari. Es diu Juquiar. Sona així, sona Flash.

0: Una mica de house 5 estrelles, eh? Això aquí és superballable amb aquest ritme que, aviam, això que deuen ser uns 128, 130 beats per minut. Una especialitat marca de la casa dels Anotter des dels Països Baixos. Es diu Talk to You. Aquí a Flash aquesta hora seguim amb el rotllo electrònic, però ja més passat de voltes. Pugem bastants BPMs amb el Dimitri Vegas
1: Flash
0: i el Like Mike, la seva remescla del Machina Time.

Mola, aquesta fusió una mica de música mig electrònica, amb aquest rotllo mig dance, amb el rotllo 100% urbà del Mike Towers, del Young King, passant-se per Flash FM amb una de les seves cançons més noves, que es diu Una Namàs. Amb ella i alguna cosa més, arribarem a les 4 de la tarda, d'aquí a uns minutets, per tant, no desconnectis, que el bon rotllo aquí segueix, tu. De fet, arribarem a les 4 amb dos tamarros. La nova de Clarent i Omar Kurtz, el Ojos Brujos. Ojos Brujos, membrujo, que deia. Abans, el Henry Méndez, col·laborant amb Estiu 22, el productor català. Això fa festa, eh? Mira, puja el volum. Bé, bé, ja ve el Henry per aquí. Aquesta es diu El Xiringo. Deixa-ho tot i balla-la.

0: com ha anat pujant aquesta cançó de forma meteòrica, a tot arreu, uns dies després de sortir publicada, ja va arribar al número 1 global, a ser la cançó més escoltada a tot el món, cosa que allà segueix. I també aquí a Flash FM, en només 6 setmanes de la nostra llista, el calibre 45, ja ha aconseguit plantar-se al número 1 de la llista. Per això comença nova hora... This is Flash FM. Aquí a Flash amb el Baby Wow de la Karol G, de la Judeline i el Rusowski, que són els protagonistes. També el Tiny, que és el productor de la cançó. De vegades ens l'oblidem del productor i tal, i al final és un artífex més, segurament el més important de tots. Molt bé, escolta, passen uns minuts a les 4 en aquesta tarda de diumenge, però no passa res perquè és vigília de festiu. Per tant, demà, un altre dia de festa més, tu.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Mira, cada setmana hauria de ser així, tu. 3 dies de finde. Perquè sí, per decret. Aquest sí que és el decret que ens interessa. Demà amb el Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora. Otra.

Déu-n'hi-do, com hi va la noia aquesta. És una assassina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. Bueno, aneu al tanto si us la trobeu. Era el Con Calma del Daddy Yankee. Sonant a Flash FM just abans de fer-li un espai, un huequillo al Mofejo, al rapper francès. Aquest estiu l'hem descobert amb cançons com aquesta. Es diu Malají. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Bombuit. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

Estareu d'acord amb mi que no seria un cap de setmana com Déu mana sense connectar una estona amb el poder del ritme, sense sintonitzar la camana, sense posar Flash FM. Per tant, gràcies per ser a l'altra banda. Aquí tenim l'Ugel fent de les seves amb aquesta producció de Latin House. Com es diu? Sí, senyor, es diu Moving to the Sun. Te la posem a aquesta hora de la tarda, just abans de tornar cap al perreo més intens. Eo, sí? Com diu el Bad Bunny. Eo, hi ha algú per aquí? Doncs mira, em sembla que sí. Va, et toca.

L'original era el Café con Rondo, el Bad Bunny, però aquí el DJ Clan, un tio francès, l'ha fet molt més apte per les pistes de ball i també per l'emissora del ritme, per Flash FM. Vinga. Es diu igual la cançó, eh? Café con Ron, que ho sàpigues. Vinga, va, anem amb més coses aquí a la Camana. Concretament, anem cap a Palma de Mallorca. Allà ens espera el Rels B. Amb el seu èxit més potent, el Tu Vas Sin.

Es tenen moltes ganes, hi ha química aquí entre la Lola Índigo i el Manuel Turizo. Aquesta es deia així, eh? Mil coses. La posem al poder del ritme. En qüestió de 10 minutets arribarem a les 5 de la tarda i el menú per la propera estona no està malament, eh? El Muchacha d'Issa i RUFV, també la sessió de Bizarrap de Yankee o el Mayores del Bad Bunny amb la Becky G. Abans anem cap a Valls, que ens esperen els Figaflaues a la fresca.

0: Escrivim al Tanto Família que la Shakira diu que té set, que vol una mica d'aigua, un got d'aigua. Algú de vosaltres està per Madrid i li pot apropar una mica d'aigua? No? Sí? No? Algú per aquí? No? Ja aniré jo, si no. Es diu Agua, aquesta. L'ha tret la Shakira amb el Maluma. És cançó nova de Trinca i és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. És per això que l'hem fet servir per començar nova hora de ritme. Passant res, uns instants de les 5 de la tarda d'aquest diumenge 11 d'octubre del 2026. Això vol dir que demà és festiu, per tant, si voleu allargar avui, no patiu, que podeu comptar amb nosaltres.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: A qualsevol hora del dia, qualsevol setmana, qualsevol moment, és bo per escoltar una mica de ritme amb segell Flash FM. Anem cap a l'Argentina o què? Sí? Doncs vinga, va. Allà hi són la Tini i l'Ulises Bueno amb aquesta història de dos amants que s'estimen moltíssim, es veu.
2: Esto dice así.

Es nota que el ritme del merengue està de moda, eh? Està... que tothom està fent merengues avui en dia. També l'Anna Mena i la Lola Índigo col·laborant juntetes fent aquesta que es diu Petitoa, ja la coneixes, un dels grans èxits aquí a Flash aquest 2026. Passant ja 10 minutets de les 5 de la tarda d'aquest diumenge, d'aquí no res tindrem l'Omar Montes i el Saico amb Arena i Sal. Abans això d'aquí... igual la reconeixes ja, és el Cano, al costat dels Justin Quiles, per fer això que es diu Olvidarnos de Todo.

0: 93.8.
1: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.
7: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

Ja l'heu sentit al Mike Towers, eh? Amb ell us podeu deixar anar, us podeu desfogar. És com una mena de psicòleg, amb aquesta cançó que es diu Carita Feliz. És el bon rotllo que volem transmetre aquesta hora aquí també a Flash FM. Molt bé, gràcies, Mike, per la teva ajuda. I et trucarem, si això, eh? Va, que ja ens apropem a quarts de 6 de la tarda aquí al Poder del Ritme. Tindrem la col·laboració de la Muixca i la Batllal, les germanes Farelo, d'aquí no res, amb el Sexe Sexy. Epa, epa, com hi anem, tu, pujant temperatures. Abans, l'himne del Mundial, que ja fa mesos que vam deixar enrere, però que encara porta bons records. És el Dai Dai de la Shakira amb el Burna Boy.

És la veu del Quevedo, el canari, que ens explica en aquesta cançó la història d'aquesta noia que se n'anava als Estats Units a estudiar a la universitat, a un d'aquells college, que hi ha les típiques pel·lis americanes amb tot verd i tal. Bueno, molt bé. Aquesta es deia Columbia, com la universitat. Per cert, aquí a Flash FM, en moment de tirar un clàssic bèstia de la història del reggaeton. És el D.Y., el Daddy Yankee. Aquesta és de l'any 2004. Lo que pasó, pasó.

0: És el Baifo, és el chiquillo, és el caprichoso, el fill de la cabra, el cabrit, el Quevedo, clar que sí.
1: Vale,
0: perfecte, molt bé. Doncs el golpito, la deixem enrere ja aquí a Flash FM per centrar-nos en el Bailando por ahí del Juan Magán.
2: Flash.
0: Un clàssic de la festa que aquest any rep la seva actualització amb l'Omar Montes. Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Bona combinació aquesta, la del Manuel Turizo amb la Elena Rose, una artista que fa molts anys que es dedica a la música, però que sempre havia estat com una mica fora de la lupa. Havia estat de compositora, de lletrista, de, doncs, una mica fent tot menys cantar les cançons. Ara ja sí que ha publicat el seu propi disco i canta aquesta amb el Turizo, que es diu La Setmana, l'escoltes a Flash FM, tu. On si no, on si no. Va, que ens apropem ja a les 6 de la tarda, família, i arribarem amb els Anotter i també...
1: Flash!
0: Amb aquest màquina que és el JC Reyes, que su cuerpo se arrebata, quan veu aquesta noia, su cuerpo se vuelve loco. Es diu Loquita.

0: Flipes amb aquesta cançó que està liderant totes les llistes d'èxits arreu del món. És el Baby Wow de la Karol G, la Jude Line i el Rosowski. També dic, si la busqueu, Baby Wow s'ha d'escriure... O sigui, el títol de la cançó és sense la A de Baby. És B alta, Y, espai, W o W, vale? Baby Wow, que seria com l'hauríem de presentar cada vegada, tu. This is Flash FM. A partir d'ara li direm Baby Wow a la cançó de la Karol G, que està doncs, patant-ho per tot el món, vale? El Baby Wow. En qualsevol cas, amb ella hem començat nova hora de ritme aquí a Flash FM. Aquest al família, com esteu? Ei, va que és diumenge i a més demà és festa. Per tant, escolta, festa per partida doble. Som-hi!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Passen uns minuts a les 6 de la tarda. És moment de comptar amb els Flash i Ice Cream i els 31 Fam, amb aquesta que es diu Dorayakis.

apaga la llum que el meu DJ controla.

A quins pilles, eh? A Flash FM, posant Tamasso rere Tamasso. Per aquí sonava a l'Ojos Brujos del Clarent i l'Omar Kurz, i ara Mike Towers i Sebastián Yatra col·laborant amb això que va ser un èxit arreu del món. Per favor, que bona que és. Aquesta es deia Pareja de l'Año. Va, tornem ja cap al Baifo, cap al Quevedo, amb la cançó més divertida que ha tret en tota la seva carrera musical. Per què? Per què és la més divertida? Doncs perquè és la graciosa.

0: sabrosa.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: El nostre so és únic.

Mami, la vida és demasiado bonita com va estar llorando. Vaya facto que ens deixa aquí el Lucho RK, que ve d'estrenar el seu nou àlbum, que es diu Sordo de un pie, i que encara no me l'he escoltat, però que t'he de dir que té molt bona pinta. Més que res, perquè a més inclou aquesta cançó que es diu Aire i que ja de per si és boníssima. Per tant, promet això, Lucho RK, aquí recuerda su nombre. Que segurament ja te'l sabies, perquè és un artista que no és la primera vegada que el posem aquí a Flash. Però bueno, escolta, estem en aquesta tarda de diumenge plena de ritme. D'aquí no res, el Cayó la Noche de La Pantera, el Josef i el Quevedo. Abans una mica de batxata amb el Prince Royce i el Romeo Santos. És el Dardos.

Aquest és l'encant del Rau Alejandro, que per cert fa unes setmanes van descobrir que havia sigut pare amb una noia de la qual no tenim gaire informació, però bueno, des d'aquí enhorabona al Rau Alejandro. No sé com li deu anar amb la criatura, eh? No sé si jo si serà un pare gaire atent, el tio. En qualsevol cas, d'aquí no res, arribarem a les 6, no, a les 7 de la tarda ja. Mare meva, com passa el temps, tu. Ho farem amb el BL i el seu No Tiene Sentido, o també Tones and I i Teddy Swim sonant a Flash FM gràcies al remix que els hi va fer aquest tio, el màquina, el figura, el David Guetta.

0: Ja ho deia fa molts anys el Farruko a la cançó de Pepas, eh? Agua pa les seques. Doncs mira, la Shakira també té la gola seca i també ens demana agua. Ho demana al costat del Maluma. Doncs vinga, va, dos gots marxando. This is Flash FM. Per aquest parell d'artistes que demà estaran presents, per cert, a l'últim concert que fa de la seva residència la Shakira a Madrid, que ja ha anunciat que tancarà la residència amb una festa amb els seus amics, entre els quals, doncs, el Maluma, tu. Molt bé, perfecte, va, som-hi, nova hora de ritme.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Passant uns minuts a les 7 de la tarda i jo encara us acompanyo fins a les 9. Per tant, encara 120 minuts, dues horetes per fer tot això i més. El Jamaican Bam Bam, som-hi.

Sona a Flash FM una vegada més la cançó, com vivíem nosaltres, la cançó de la Neguet, perquè es diu Patitoa, Patito. Vinga, una mica de cuec-cuec amb l'Anna Mena i amb la Lola Índigo. Tremendo temazo, un dels més grossos d'aquest 2026. Està de moda el merengue pop, clar que sí. També està de moda reviure clàssics de la música i també a Catalunya, És per això que el Sopa de Cabra s'ha unit amb la Su i el Món DJ per fer la nova versió del Camins. Somnis i promeses.

0: buit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

És la veu greu del Quevedo, que combina la perfecció amb les veus femenines de Les Nueva Línia. Vale. Això es deia Al Golpito. Te la posem aquí a Flash FM des del seu àlbum del Baifo. Gairebé no cal ni que t'ho expliqui, perquè això ha donat la volta al món en 80 dies, tu, com el Willy Fogg. D'aquí no res, la bachata del Manuel Turizo, també el Coti per Coti dels Tallets, amb versió canyera, clar que sí, com ha de ser. Ui, aquesta veueta, tu. És la de la Gracie, al costat del Farruko i l'Steve Aoki. Es diu Ya pa' què.

No, no, no, no et creguis històries inventades. Són tot cotis que no tenen cap tipus de fonament. Són els Tiets amb el remix del Coti per Coti aquí a Flash FM. És moment de comptar un altre cop amb el Bad Bunny. Va, som-hi. Per cert, que el Benito s'ha explicat aquests dies que estarà present al videojoc GTA 6 com a locutor de ràdio. Aviam si encara em prendrà el puesto, tu, el Bad Bunny, amb una de les emissores de ràdio del videojoc, que es dirà Cocoteo FM. Doncs es veu que estarà ell de locutor, també. Escolta, aviam si d'això ja ens fixarem i si de cas el fitxem aquí a Flash.

Una cançó tan bona, aquest Talk to You, que inclús té nominacions a premis. Ara no recordo si eren els premis BAFTA, els Emmys, els Grammys o no sé què, però alguna nominació té aquesta cançó per millor producció de música electrònica de l'any. És el Talk to You dels Another... Bueno, escolta, si busqueu dades exactes, mireu a la Wikipedia, tu. Aquí a Flash FM ens centrem en el ritme. Per això tenim ja preparada la Bad Gyal al costat del Chencho Corleone amb aquest temazo. Ja t'ho imagines. Es diu Choque.

Això és la plena, el W Sound 05, aquestes sessions que fa el colombià Westcol, que és una mica polifacètic, eh? Cantant, streamer i una mica de tot. El que li tirin, ell ho fa. Una mica com els Tyets, també, que toquen tots els pals, des del Maresme i per tot el món, tu. Aquesta és la més nova que han tret. Es diu Era això. Una mica de missatge alegre, tu. Diumenge, però demà és festiu, per tant, que no pari la festa. Perduts a una...

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Antonio Lobat? No, és broma, és broma. Antonio Lobat o no, no, no. Que és Flash FM, això, que no és un vídeo de YouTube. Escoltes el Baby Wow de la Karol G, la Judeline i el Rosowski per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. ¿Quieres saber cuánto...? No, no, no volem saber res. El que volem és escoltar la ràdio en pau i, per sort, escoltar Flash FM és gratuït i tenim només res, un parell o tres denuncis com a molt i ja està, tu, i no són tan passats com l'Antonio Lobato. Vinga, va, som-hi, que anem cap a les 9 del vespre.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ara passen uns minuts a les 8, entrem ja en aquesta última hora de ritme que passem junts aquesta tarda de diumenge, 11 d'octubre, clar que sí. Va, que tenim ja el Bad Bunny esperant-nos amb aquesta, amb el baile inolvidable. Fins demà.

9 del vespre he trobat que era el moment adient per posar-vos aquesta Fiebre de l'Abat Yal, un clàssic de la música urbana a Catalunya des del seu àlbum, del seu EP Slow Wine Mixtape. Això és història de Catalunya, eh? T'hi posis com t'hi posis, tu. Vinga, va, el que també és bastant històric és el Mike Towers, amb una que també, déu-n'hi-do, ens l'ha deixat aquest any aquí a Flash FM, ens l'ha regalat i l'hem fet servir bastant perquè és un temazo. Es diu Una Namàs.

0: 8.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.

És la veu del jove canari Lucho RK, que està d'enhorabona perquè ha tret el nou disco, el seu primer àlbum, que es diu Sordo de un Viet, i inclou aquesta cançó d'en Xola que es diu Aire, aquí a Flash FM. Va ser megacrack de la setmana i normal. També uns megacracks, el Dimitri Vegas i el Like Mike, tu. Flash. Va, anem a patar-ho tot. It's Machina Time.

Entrem ja en els últims minuts d'aquesta edició de diumenge a la tarda del Poder del Ritme a Flash FM. Hem escoltat el Coco de l'Omar Kurz. També veníem d'un temazo gros, la Rompe Corazones del Daddy Yankee i de l'Ozuna. Encara em queden unes quantes, jo crec que totes us agradaran perquè són boníssimes. Ja sabeu que a les 9 s'hi posa el Sergi Domena amb el warm-up, per tant, hem d'acabar a dalt de tot. Tu, tenim per aquí el Quevedo amb el Niborracho o també l'Ugel i el seu Moving to the Sun. I després també un caramelet clàssic del reggaeton que jo crec que us molarà bastant. Per tant, no desconnectis, estiguis on estiguis, el poder del ritme, tu!

0: Aquí està el caramelet que us he promès fa una estoneta. El Danza Kuduro, de Don Omar i Lucenzo, el rei. Pero ven ahora, que todo solo empieza. Què diu? Mueve la cabeza, Danza Kuduro. Molt bé, pues això. Uf, és que, clar, i ara què? I ara què? Ara només em queda marxar, tu. Jo ja ho he donat tot. This is Flash FM. Jo no puc fer més que això, tu. Ja està bé, he començat a les 3 en punt aquest torn i fins a les 9 que us he portat 6 oraques del poder del ritme en aquesta edició de diumenge. Aprofiteu el vespre i la nit, que demà és festiu, celebreu moltíssim o no, feu el que vulgueu, m'és igual, tu, vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sí, senyor, aquest sóc jo, però vaig passant més que res perquè a les 9 en punt comença el warm-up, sessionaca del Sergi Domena per moure una mica el body, una mica l'esqueleto, i aprofito, tu, com que tenim aquest tema seu amb el productor de Beat, es diu molt malament, el firma Sergi Domena, i així jo em vaig acomiadant, vale? Apa, família, que us vagi bé.

Baix FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech.

0: Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domènech i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm up! Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
1: Flash!
0: La nit comença amb el Warm up, mesclat per Sergi Domènech.
1: Flash FM.
0: Flash FM. Són les 10.

0: Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. És el que ens igual la Jude Laine, la Karol G i el Rusowski en aquest Baby, wow, que són aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. Hem obert una nova hora, concretament amb el Baby Wow. Què tal? Bona nit, són les 10 d'aquest diumenge, pràcticament tocant una nova setmana. I si ho fem amb el Baby Wow és que perquè és alguna cosa important, no? Feia unes setmanes era el mega crack i tal com ho vam saber ahir al Calibre 45, tenim nou número 1. Així que tenim Baby Wow, que per cert ha arribat al número 1 mundial per estona aquí a Flash FM, eh?
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Doncs envia'm la Mireia Molina unes quantes horetes carregades de ritme aquí a la que mana. Deixem davant d'aquest trio que continuï fent música, que es veu que els hi va molt bé, perquè nosaltres toca, bueno, començar a activar-nos, no?, una miqueta. Per això tenim per aquí a l'Ugel, el francès, eh?, amb el seu Jamaican Bam Bam. Vinga, va.

Tenim per aquí a la Tini i a l'Ulisses Bueno amb aquesta cançó maquíssima que es diu Dos Amantes. Pot portar la confusió, eh? Pot pensar que sigui una relació d'aquelles, que hi ha una tercera persona ficada al mig, però no. Parla de dues persones que s'estimen moltíssim i que fan l'impossible per estar juntes, eh? Here we go, ens encanta tenir-los per aquí a la que mana. Escolta, d'aquí no res, tindrem per aquí també a la Chanel i l'Abraham Mateo, eh? Després del seu Chanel a Eurovisió, torna aquí a la que mana. Però abans crec que cal recordar una d'aquelles cançons de l'estiu que s'han fet tan i tan famoses, que ens han acompanyat durant molts anys. És el Rayos de Sol del Henry Méndez, eh? Com si estiguéssim una nit qualsevol a l'agost, tot i que aquest 2026 ens ha volgut fer el remix, eh? I ens porta aquí a Flash FM aquesta nova versió.

Tenim per aquí el Mike Towers del Puerto Riqueny, que ja ho heu escoltat, diu Conmigo te puedes desahogar. Està molt content, aquesta és la seva novetat, el Carita Feliz, no Carita Triste, eh? Carita Feliz, el tenim molt i molt content, així que escolta, crec que és bon moment d'agafar les xarxes socials i escriure-li per explicar-li els nostres problemes, a veure si és veritat, que con él nos podemos desahogar. Sincerament, jo crec que no contestaria mai, però bueno, sigui com sigui, no passa res. Nosaltres aquí a Flash FM seguim ballant, això és una festa, eh? Ja ho sabem. Feia una estoneta parlàvem de les cançons de l'estiu, que sonen molt i molt. I aquí en portem una altra. Flash FM. És una d'aquelles que no és de fa molts anys, però sí que ens recorda com si estiguéssim res, un dia tranquil·lets amb una cerveseta, unes patates, una cervesa, una Coca-Cola, el que prengueu, a la platgeta, i clar, si volem fer aquestes coses, ho acostumem a fer a un xiringo. Per això tenim per aquí a l'Estiu 22 i el Henry Méndez, que ens ho recorden aquí a Flash FM, com si no estiguéssim a l'octubre, clar que no. Henry.

0: i aigua és el que necessiten, perquè se'ls ha vist als concerts molt i molt juntets ballant aquesta cançó. La que utilitzem per obrir una nova hora, a Flash FM. Vinga, va. This is Flash FM. Sonen els pitos, efectivament, són les 11 de la nit d'aquest diumenge, pràcticament tocant el dilluns, una nova setmana aquí a La Que Mana. Esteu escoltant Flash FM. Escolta, tenim el mega crack, així ho vam saber, el calibre 45. Tindrem Shakira i Maluma per estona amb aquesta batxateta tan animada amb la que ens entren moltes ganes de ballar, tot i que siguin les 11 de la nit, que això sembla una discoteca ja.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina, com sempre, unes quantes horetes més aquí. Ara amb el Quevedo i la nova línia, des del Baifó ens arriba això que es diu el Golpito.

0: Tenim per aquí el Relsby, el mallorquí, que ens diu Tu vas sin, eh? Aquest tema que recordem aquí a Flash FM, que per més temps que passi, mai passa de moda, si és que ens activa sigui l'hora que sigui. Com això és una festa, eh? I ens encanta ballar, d'aquí no retindrem el Bad Bunny i el Chencho Corleone, que volen posar ordre, volen que ens portem bonito, tot i que penso que aquí a Flash FM no ho aconseguiran. Com sempre, tenim el poder del ritme i això és una discoteca. Flash FM. Vinga, va, tenim per aquí el Lucho RK, la seva nova etapa musical, fent cançons en solitari, on li va molt i molt bé, i ens porta aquí a Flash FM aquest que es diu Aire, eh? Ens diu que li falta l'aire, me tienes sin aire, doncs escolta, millor que agafi aire, que de cantar unes quantes vegades més, eh?
1: Bebé, que hay de malo, que te quiera sacar a bailar, si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

Tenim per aquí una Bizarra Music Session, en aquest cas la número 0, la del Daddy Yankee. No és la primera per ser la número 0, però sí una de les més sonades, sens dubte, tot arreu i també aquí a Flash FM. I ara que estem amb una Bizarra Music Session, ens preguntem quina serà la propera. S'oloren molts noms, eh? Ja ho vam dir, el Bad Bunny, la Rosalía, el Duki, i ara la potser la que està més propera és l'Aitana. És que ella mateixa va confirmar que li encantaria fer una Bizarra Music Session. Potser la propera està més a prop del que ens pensem, eh? Tan bon punt ho sapiguem, us ho farem saber com sempre, eh? Per les nostres xarxes socials i per flashfm.cat. De moment teniu una miqueta d'informació i nosaltres ens anem amb una de les cançons de l'estiu de l'any passat. És els Figaflowers.

Tenim per aquí l'Ugel, amb una de les guanyadores, apostaria a dir, a la cançó de l'estiu del 2026. Ha sonat moltíssim, per tot arreu, també aquí a Flash FM, aprofitant també. Doncs escolta, que ja fa uns dies, no, una miqueta millors, amb sol, ha marxat la pluja, doncs sona el Moving to the Sun. I com sona el Moving to the Sun i ens posem a ballar, que és el que toca fer-ho, doncs escolta, ho seguirem fent, eh? Ara amb un duo de perillosos que porten junts des de l'abril, concretament des de l'abril, i ens fan una invitació a que marxem a un lloc d'on concretament un no vol marxar. A l'abril sortia el Baifo, el darrer disc del Canari, que és una oda a les seves terres, no? Sempre ens diu allà que ni borratxo vol marxar d'allà, pim, pim, pam, pam, i també s'ha juntat amb Elvis Crespo, no? I tots dos, doncs, escolta, fan una invitació a que anem cap allà, ja ho diuen, eh? T'espero en La Graciosa, i per qui encara tingui dubtes, ells diuen que allà la vida és més sabrosa, La Graciosa, eh? Tota mossa. Per tant, escolta, agafem l'equip de Flash FM i marxem, no?, cap allà, a veure què ens expliquen.

0: en la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flash FM. Massa bons perquè facis zapping.

0: Tenim per aquí el Baby Wow, eh? Me gustas demasiado y te pienso demasiado, d'aquest trio tan inesperat que, escolta, sembla que ha funcionat molt i molt bé. This is Flash FM. Són la Karol G, la Judelen i el Rujos, que aquest tema que utilitzem per obrir una nova hora, eh? Aquí a Flash FM són ja les 12, per tant hem començat una nova setmana, eh? Estem a dilluns i ho fem amb el nou número 1. És a dir, el Baby Wow havia sigut el mega crack feia unes setmanes i ara ha tornat a dalt de tota la llista i no és per menys després de veure tot el que ho estan patant per tot el món, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina, aquí unes quantes horetes més. Vinga, va, que ens esperen això. Unes quantes hores carregades de ritme aquí a la Quemana. I ara mira quina ironia que ens arriba el francès, el Mové de J.O., amb la cançó, doncs, que ha sigut la desterrada, justament pel Baby Wow. Shout out to my man, Mové Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Aquests crits no podien pertànyer a una altra cançó que no fos el Maladí. Aquest 2026 hem tingut el Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile, i ara el Maladí. Són aquí a la Quemana, va.

0: Recordem aquí aquest tema del Ryan Castro, el capo i el gangsta per molts, la cançó de l'estiu de l'any passat, una que des d'aleshores no ha parat de sonar. Alguns altres és una mica polèmic, no? Està una miqueta fars del ritme de la villa, però a nosaltres ens encanta, així que escolta, aquí la recordem, a Flash FM, a l'emissora que mana. I com som l'emissora que mana, tenim el poder d'afirmar que d'aquí molt poquet tindrem el Rauw Alejandro amb el Bad Bunny, no? D'aquelles combinacions que ens encanten, i també el Quevedo, que sembla que el tenim una miqueta enfadat, no? Perquè diu que no vol marxar de les seves terres per res. Abans, però, ja parlarem d'aquí una estona amb el Quevedo, perquè tenim per aquí el Sabadellencs, els 31 Fam i el Flashy Ice Cream, que ens conviden, doncs, escolta, a esmorzar o més bé a sopar d'Orayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Tenim per aquí el que ve de la nova línia, des d'Alba i la nova línia, que ara es diuen les 4, és a dir, aquestes noies que canten ja no són la nova línia, ara la nova línia són unes altres. Sí, com sigui, escolta, quina cançó tan maquíssima, que ens porten aquí a Flash FM, és el Golpito. Ja ho diuen, que les coses bones sempre lleguen al Golpito, doncs escolta, ens quedarem amb aquesta informació i escolta, aquí, quina cançó tan maca, ens posa contents, no? Ens entren moltes ganes de ballar, de cantar, de somriure, igual que els Tallets, des del Maresme, que té una cançó d'aquelles on diuen que han descobert el secret de la felicitat. No ens han donat gaire informació, només ens diuen senzillament que, bueno, el que han trobat era això, a veure què s'expliquen. Perdó.

besarte.

0: Si vas al gimnàs i sents això...
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, a Flash FM. Tenim una app.
2: Tenim una app?
1: Sí, sí.
2: Tenim una
1: app. Flash FM. Flash FM. És la una.

0: tenim per aquí aquesta batxateta carregada de ritme, de la Shakira i el Maluma, diuen agua, agua, jo crec que aigua també necessita, perquè aquests dos han deixat l'ambient que crema, This is Flash FM. Hem obert una nova hora, què tal? És la una de la matinada d'aquest dilluns. Hem començat una nova setmana i ho fem, doncs això, amb l'ambient ja calentet, d'aquests dos, que per cert és el megacrack d'aquesta setmana. Aquí a Flash FM tindrem aigua per estona i també moltes ganes de ballar, durant aquestes horetes que encara ens queden d'aquí no res amb l'Ugel. Però abans ens anem a Puerto Rico,
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí està la Mireia Molina, una estoneta més i, escolta, deia que ens anem a Puerto Rico perquè el Mike Towers porta un temps dient-nos que conmigo te puedes desahogar, que li podem escriure. Ens ho diu aquí a la seva novetat, que es diu Carita Feliz. El tenim content.

Camins, somnis i promeses, eh? Tres paraules importantíssimes, eh? D'aquelles que cal recordar com a lema de vida, eh? Com a cosa d'allò que és un aprenentatge, ens ho diuen el Sopa de Cabra, la Su i el Món DJ. Ens porten aquesta nova versió, eh? Del Camins, somnis i promeses de fa uns quants anys que, recordem, escolta, doncs aquí a Flash FM. Vinga, va, d'aquí retindrem el Bad Bunny, el Mike Towers, el poder del ritme no frena, ara amb un duo de perillosos. Flash FM. Un duo que, per cert, està sortint molt i molt bé. Són el Claren amb l'Omar Kurz. Des que el Claren va treure un disc fa molt poc temps, li va molt bé. Això es diu Ojos Brujos.

Tenim per aquí aquest duo, l'Anuel AA i el Roa, una col·laboració que s'esperava des de feia molt de temps i que ens porten una miqueta al reggaeton de l'antiga escola, que ja ens feia falta. El trobàvem a faltar bastant, tot s'ha de dir. Doncs escolta, això que ens porten és el Vamo Abel. Vamos a ver, no. Vamo Abel. És a dir, sense S i sense R al final. Vamo Abel. Que els hi vagi molt i molt bé. Vamo Abel, nosaltres, que sonarà per aquí, per la que mana, Toca fer un viatge a França, amb el Mové de J.O. Ja sabem que ell sempre ve aquí a donar-nos classes de francès gratuïtes. Doncs escolta, ara ens porta el Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile. Vinga, va, a veure si entenem alguna cosa.

l'Urgell, ai l'Urgell i la pressió que té de cada any portar-nos la cançó de l'estiu. L'any passat ho va fer, aquest també, per qui sona també el Jamaica en Bam Bam, però recordem la que ens ha acompanyat aquest 2026 a Flash FM, És el Moving to the Sun, claríssimament, aprofitant que torna el bon temps, tot i que comenci a fer una miqueta ja de rasca, Ja comença a ser època de deixar de banda no el sol, però sí el bon temps que ens acompanyava aquest 2026, però escolta, sigui com sigui, aquí seguim, Dic que sigui com sigui perquè aquí la gent no es dona per vençuda. Tenim a l'Omar Curs, que ens porta el seu coco. Ell vol que marxem directament a la seva platja tropical, al seu paradís ideal, com si estiguéssim al Carib, ara mateix.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.